0: Acaban aquí aquel primer partido sur el bétzaire de l'agriculture française per un élevaire de vacos y de fedos de Estarne Garuno, Francis Jourde, que fa també de policulture en relació amb aquelles élevatses. Lo tornar estrapa, lo coquebé, per parlar de l'avenir d'aquel mestier, pla honorable, d'esse a l'encop al service del país, de la terra d'aquel país, et de son exploitació per nos femmes totes veilles.
1: Los mots